0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia. L'endemà de la Diada, les entitats sobiranistes, ja amb la vista posada l'11 de setembre de l'any vinent, volen preparar una gran mobilització a l'alçada dels actes del procés per celebrar els 10 anys de l'1 d'octubre. El moviment independentista rearma, conscient que li ha sortit un competidor, l'extrema dreta. Josep Vila, president de l'ANC, i Xavier Antic, d'Òmnium Cultural.
2: Cal que des de l'independentisme civil, o el de la gent, o el de les entitats cíviques, protagonitzem una majoria social favorable a la independència.
3: A enfortir el moviment independentista per quan torni a ser el moment. Hem de tancar definitivament la carpeta de la repressió.
0: Les manifestacions per la Diada se salden amb 18 detinguts per desordre públic a Barcelona, 10 dels quals menors d'edat. També hi ha una desena de Mossos ferits de poca gravetat. De seguida ho repassem. Abans, informació de servei. Retards tot el matí a Rodalies pel robatori de cable a l'estació de França de Barcelona, el 5è aquesta setmana, i a la Sagrera. Ha afectat les línies R1 i R2 Sud de Rodalies i els trens regionals Sud. Els usuaris, un cop més, impotents.
4: He estat esperant 20 minuts. Per megafonia han comentat que havia hagut un robatori de cobre, però bé, altres vegades també ha passat i sense justificació.
5: Voy al trabajo, voy súper retrasada, de verdad, muchísimo estrés, pero bueno, ¿qué más se puede hacer?
6: Impotència de dependre dels horaris, de mai ser puntuals. Últimament, des que van començar les obres, va pitjor.
0: Farem també una ullada a les carreteres. Servei Català de Trànsit, Roger Serra.
7: Hola, bona tarda. Aquesta hora, en general, parlem de calma en aquesta xarxa viària, principals carreteres i autopistes catalanes, i només comentarem una incidència, un accident que s'ha produït a l'extrem sud de Barcelona, a l'autopista C32, quan enllaça amb la Ronda de Dalt. L'accident ha estat de sortida de Barcelona, estan acabant de retirar els vehicles accidentats. Hi ha cua d'un parell de quilòmetres en aquest punt de la C32, com us dèiem, la zona de l'Hospitalet, Cornellà de Llobregat, sentit sud, sentit Sitges, retencions d'un parell de quilòmetres a causa d'aquest accident. Com us dèiem, poca cosa més. De moment, a la resta de la xarxa viària, circulació força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: I la previsió del temps, a Emet Noelia García.
8: Avui a Catalunya continuem amb temps càlid. Temperatures amb pocs canvis. Els termòmetres marcaran màximes de 28 graus a Barcelona i a Tarragona i 31 a Girona i a Lleida. Durant aquesta tarda, al Pirineu i Prepirineu de Barcelona es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats de forma feble i aïllada. Demà continuarem amb temps estable. Serà un dia de sol, amb cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures pujaran lleugerament. És una informació d'Emet.
0: Amb el Sergio Lezcano als comandaments tècnics, el Santi García control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: Les manifestacions per la Diada se salden amb 18 detinguts per desordre públic a Barcelona, 10 dels quals són menors. També hi ha una desena de Mossos ferits de poca gravetat. Laura Zurriaga.
9: Sí, els aldarulls es van produir principalment a la zona de l'Arc de Triomf i també a la plaça de Catalunya. Una organització d'ideologia neonazi, Núcleo Nacional, va concentrar-se davant el monument a Jacint Verdaguer. Per contrarrestar-les, va convocar una altra manifestació de caire contrari antifeixista al mateix lloc. Segons la Guàrdia Urbana, la convocatòria ultra va plegar una setantena de persones, prop de 1.500 l'antifeixista. El cordó policial va aconseguir mantenir separats amb dos grups, tot i que en alguns moments va haver-hi càrrega policial. En acabar la protesta ultra, el grup antifeixista es va dirigir cap a la zona de l'Arc de Triomf, on hi havia els concerts cremant tres contenidors en el trajecte. Allà es van produir la majoria de detencions. També es van registrar incidents a la plaça de Catalunya, on hi havia la convocatòria independentista de l'Assemblea Nacional Catalana. Els Mossos d'Esquadra van haver de protegir la diputada d'extrema dreta, Sílvia Orriols, dels intents de sobrepassar la línia policial. Els 10 detinguts menors ja han passat a disposició de la Fiscalia de Menors S'espera que els 8 adults passin aquest migdia a disposició judicial.
0: Al final de la manifestació unitària independentista convocada per l'ANC es va cremar una bandera espanyola per part d'uns encaputxats. El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, ha assegurat avui que no estava planificat i que no volen que aquesta sigui la imatge que quedi de la diada d'ahir. Les entitats sobiranistes fan una doble lectura d'aquest 11 de setembre. D'una banda, el consens contra l'extrema dreta i, segona, la incorporació dels joves al moviment independentista, és a dir, que hi ha relleu generacional. El president de l'ANC ha anunciat una pròxima cimera de l'independentisme per convocar una gran mobilització per la diada de l'any que ve, en què es compliran 10 anys de l'1 d'octubre. I el secretari general del PP català, Juan Fernández, ha defensat avui aplicar mà dura en matèria de seguretat. Ho ha dit a Lleida, que ha posat com a exemple de ciutat convertida en el Far West i en un polvorí, ha dit.
10: Hem vist que Fèlix La Rosa és un fidel alumne de Salvador Illa. Davant d'un problema de seguretat de grans dimensions, com és el que hem tingut aquest estiu, a Fèlix La Rosa no se li ha ocorregut una altra cosa que crear un grup d'experts, un comitè d'experts. Bé, això s'assembla a les polítiques de Salvador Illa a Catalunya.
0: El PP posa com a alternativa la Badalona de Xavier García Albiol. I des de la CUP es veu injustificable l'actuació dels Mossos d'Esquadra a la manifestació d'ahir contra Núcleo Nacional. El secretari general de la CUP, Non Casadevall, ha criticat que els Mossos, a ordres del PSC, posin una catifa vermella, dita a l'extrema dreta, perquè es pugui expressar al carrer mentre que reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes. Més coses. El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, entrevistat avui a Ràdio 4, el programa Sentit de Viure, ha insistit en la necessitat d'adaptar els serveis públics a una societat cada vegada més envellida.
11: Els nostres serveis públics també s'han d'adaptar a aquesta realitat i en aquests moments doncs hem de córrer, perquè i això ja està aquí, ja ho tenim a sobre, i per tant hem de fer un esforç molt important des de l'àmbit social, des de l'àmbit de la salut, també, en definitiva, tot l'àmbit de les cures, no? Perquè aquelles persones, quan envelleixen i estan en una situació doncs, més precària des del punt de vista de salut, tinguin la màxima assistència possible. Això no es fa de la nit al dia, però jo crec que hem començat a caminar i esperem doncs, arribar en temps i forma.
0: El conseller Moreno creu que en la darrera dècada no s'ha invertit com calia en serveis socials. Sobre el Pla Cura, que busca reduir les llistes d'espera de la dependència a Catalunya, el conseller ha assegurat que la voluntat del govern d'aquí a finals d'any és reduir a la meitat aquestes llistes d'espera i que es treballa perquè l'any vinent les persones puguin acudir al metge de capçalera per demanar allà la prestació. La migranya és una de les patologies neurològiques més freqüents i incapacitants. Provoca forts mal de caps, acompanyats molt cops de nàusees i vòmits i sensibilitat a la llum i al soroll. Afecta sobretot les dones i un atac de migranya pot durar des d'unes hores a diversos dies. En funció de la persona, les crisis de migranya poden ser més o menys recurrents i és una malaltia que pot esdevenir crònica. Avui és el Dia Mundial d'Acció contra la Migranya, una malaltia que pateixen uns 1.300 milions de persones a tot el món, prop de 900.000 només a Catalunya, com la Patrícia, que diu que és molt més que un mal de cap.
12: He estat diversos dies amb una meitat

0: El Vitge i l'Institut d'Investigació Biomèdica i d'Ibell obre la porta a un tractament més efectiu dels casos més difícils que no responen als tractaments. El doctor Albert Muñoz Vendrell és neuròleg de la unitat de cefalees de l'Hospital de Bellvitge i investigador de l'IDIBELL i és l'autor principal d'aquest estudi. Benvingut i gràcies per atendre Ràdio Nacional.
1: Hola, què tal? Moltes gràcies.
0: Els casos més greus de migranya, els més difícils de tractar, el vostre estudi evidencia que es pot fer front en aquests casos més difícils quan altres tractaments han fracassat, no? Com?
1: Sí, aquest estudi el que ha intentat investigar és evaluar els pacients que etiquetem com migranya refractària, que significa que és un pacient amb migranya que ha provat totes les classes de tractaments preventius que hi ha disponibles i no ha respost a cap d'aquestes classes. Llavors, l'última gran esperança per a aquests pacients són els tractaments específics de migranya que es diuen anti-CGRP. Són uns tractaments que ja tenim disponibles des de fa 5 o 6 anys. Primer només van sortir els que eren anticossos monoclonals, són uns tractaments que es punxen un cop al mes, però fa un parell d'anys van sortir unes alternatives similars que són en pastilla. El que no sabíem era si aquestes pastilles funcionarien en els pacients on els tractaments específics punxats aquests ja no els hi funcionaven. Era una pregunta que no sabíem la resposta. No? I el que ens ha dit aquest estudi és que sí que val la pena intentar-ho. Que fins i tot aquests casos que havien fallat a tot, inclús aquests nous tractaments específics, donant-los aquesta alternativa en pastilla, podien millorar fins a un terç dels pacients.
0: Bellvitge, heu liderat aquest estudi en què han participat 17 hospitals de tot l'estat i heu aconseguit reduir l'afectació tant en els dies que dura la crisi, un 30% dels pacients crec que han aconseguit reduir a la meitat el nombre de dies amb migranya, i també heu aconseguit reduir la intensitat del dolor i això també permet acabar reduint la medicació, no?
1: Exacte, sí, la migranya és una malaltia que produeix una discapacitat molt elevada i ho fa de moltes maneres, no és només quants dies tinc mal de cap, sinó, com molt bé comentes, la intensitat del mal de cap. No és el mateix tenir 10 dies de mal de cap intens que et deixa al llit que tenir 10 dies de mal de cap, bueno, que més o menys et permet continuar amb la teva vida. No? Llavors intentem avaluar amb aquest estudi que es basa en dades de tota Espanya, és a dir, és el que fem a la consulta, molts professionals que ens dediquem a la migranya, i el que ha fet és avaluar no només la freqüència, sinó també la intensitat, la discapacitat, l'afectació de la qualitat de vida, tot això ho mesurem amb escales que els pacients completen, amb enquestes. I també altres dades com el consum d'analgèsics, per exemple.
0: La migranya, dieu vosaltres, és molt més que un mal de cap. I la pregunta que es fan els malalts, sobretot els que tenen els casos més difícils, és: té cura?
1: Clar, la migranya és una malaltia massa complexa. A dia d'avui, igual que no hi ha una prova que ens pugui confirmar el diagnòstic al 100%, no hi ha una imatge o una analítica que ens digui si és migranya o no ho és. És una sèrie de criteris que es basen en els símptomes que té el pacient i el descartar altres causes, òbviament. Això ens fa establir un diagnòstic i, igual que el diagnòstic és complex, la causa també ho és. No hi ha una causa evident ni única. La causa de la migranya és una mescla d'una condició genètica amb una susceptibilitat també a canvis hormonals, a canvis ambientals, que tot això convergeix en un circuit que s'activa i provoca migranya. Per tant, el tractament ja veiem que no serà tan senzill com atacar a una diana única, sinó que, com que té molts orígens, també hi ha molts llocs on apuntar amb els tractaments. I a poc a poc estem investigant vies diferents, a veure quina via és més eficaç atacar per aconseguir controlar el dolor.
0: Clar, hi ha diferents causes, però hi ha algunes pautes que permetin reduir els atacs de migranya, és a dir, aliments prohibits, activitats recomanades, es parla de vegades del ioga, no? Perquè és veritat que aquests mal de caps, aquestes cefalees, aquestes migranyes, moltes vegades molts pacients diuen que els augmenta aquest mal de cap si fan una activitat física.
1: Sí, la migranya, per definició, sempre diem això de no és només un mal de cap, perquè no és una cefalea, no és simplement tinc mal al cap, sinó que hi ha molts símptomes acompanyats. No? I per definició la migranya no és només el mal de cap, sinó que també és fòbia als sorolls, a la llum i també a l'activitat física. No? Hi ha un dels criteris de diagnòstic de la migranya és que el mal de cap empitjori quan faig activitat, si em poso a pujar escales, si em poso a córrer, si començo a fer esforços. No? Llavors, clar, es tracta d'intentar prevenir aquestes crisis, perquè un cop tenim la crisi, com dic, tots aquests símptomes acompanyants ens faran impossible poder fer exercici, poder fer una vida normal. No? Per tant, es tracta de portar uns hàbits de vida que intentin reduir més aviat els desencadenants, les coses que poden desenvolupar atacs de migranya.

0: aquestes recomanacions que fem passen sobretot per tenir una vida molt rutinària, perquè sabem que el desencadenant típic de la migranya està relacionat amb els canvis tant a nivell intern com a nivell extern. Llavors, va molt bé tenir una vida molt rutinària en quant a la son, no? Al menjar, les dietes, sempre menjar a la mateixa hora, sempre la mateixa quantitat, tot el que són dejuns prolongats o grans atracons, o fer migdiades llargues, canviar l'horari de son, tot això poden ser desencadenants. Per tant, vida molt rutinària, exercici físic regular, que això ens ajuda a que mecanismes compensatoris puguin amortiguar una mica més aquest atac de migranya, i després filtrar tot allò que coneixem que puguin ser desencadenants. No hi ha aliments prohibits com a tal, però sí que hi ha pacients que a nivell individual doncs hi ha cert aliment o certa beguda que els sol desencadenar migranya perquè no els senta bé pel que sigui, i llavors en aquell cas particular sí que recomanem evitar-ho.
1: Doctor Albert Muñoz Vendrell, neuròleg de la Unitat de Cefalees de l'Hospital de Bellvitge, investigador de l'IDI Bell, gràcies. I més coses. Amb els metges en peu de guerra han convocat vaga indefinida a partir del 28 d'octubre. Avui escoltem les queixes d'un altre col·lectiu sanitari, els fisioterapeutes. El sindicat SATSE, que reclama a les administracions un pla de reforç de la fisioteràpia pública que permeti garantir un accés equitatiu i reduir els temps d'espera. Mar García.
2: SATSE Catalunya ha fet públics els resultats d'un sondeig sobre l'accessibilitat a la fisioteràpia pública i les conclusions evidencien una dificultat d'accés i llargues llistes d'espera. De fet, més del 80% dels pacients considera que la demora en l'atenció ha perjudicat la seva salut. A banda, més de 7 de cada 10 usuaris han hagut de pagar fisioteràpia privada per evitar haver d'esperar. Però això no tothom s'ho pot permetre. Anabel Torres, secretària general de SATSE Catalunya.
3: Qui té recursos econòmics pot buscar una alternativa i avançar en el tractament, però qui no té els recursos econòmics per poder pagar-ho ha d'esperar. I això fa que hi hagi diferències segons la quantitat de diners que tens a la teva butxaca. Que estem parlant no només d'una qüestió a nivell organitzatiu, sinó d'un problema que té conseqüències a nivell del dolor, de la recuperació funcional, de la mobilitat, de l'allargament de les baixes i, al cap de la fi, de la qualitat de vida de les persones.
2: Per revertir aquesta situació, asseguren, cal una major inversió en la fisioteràpia pública que permeti, entre altres, augmentar les plantilles, millorar les seves condicions laborals i reduir les llistes d'espera.
1: La decisió de la Federació Espanyola de Futbol de sufragar la congelació d'òvuls a les jugadores està creant polèmica i ha obert un debat sobre maternitat i esport d'elit. Hi ha diversitat d'opinions entre les que ho veuen bé, perquè la carrera professional coincideix amb els anys per ser mare, i les que consideren que es tracta d'una mesura masclista. Un reportatge de la Laura Zurriaga.
4: La Federació de Futbol es farà càrrec del procés de vitrificació i el manteniment dels òvuls durant 5 anys d'aquelles jugadores de primera i àrbitres que ho demanin. Era una petició de les pròpies esportistes perquè els anys fèrtils coincideixen amb el seu pic professional. L'exfutbolista Marta Corredera no es va poder reincorporar al Real Madrid després de la seva baixa de maternitat.
5: Òbviament, i estic a favor, bàsicament perquè és una eina més que li ofereixes o que li proporciones a les jugadores de la selecció. És veritat que per mi, i òbviament si ho mires en clau maternitat, és insuficient perquè hauria d'anar o ha d'anar acompanyat de millores en tots els altres àmbits, que és dotar la jugadora que es quedi embarassada d'eines per poder-se preparar durant i després de l'embaràs i després del part per poder tornar el millor possible o en les millors condicions possibles a competir.
4: Coincideix la doble medallista paralímpica Helena Congost, mare de 4, que va ser apartada dels Jocs de Tòquio després de parir. Però alerta, aquest acord és masclista.
6: Crec que darrere s'amaga un acte totalment masclista i jo estic totalment en desacord perquè al final això, amb això el que volen fer és que les dones enredereixin la seva maternitat i siguin mares com s'ha fet quasi sempre al llarg de la història quan ja has acabat la teva carrera esportiva. I jo considero que les dones tenim dret a ser mares quan vulguem. Encara que tu congelis uns òvuls sent jove, si després has de ser mare amb 45 anys, la teva edat ja és la que és.
4: Des de FutPro, el sindicat majoritari de dones futbolistes aplaudeixen la mesura perquè és de lliure elecció. Ara bé, queda camí per recórrer, assegura la seva presidenta Marta Perarnau, per garantir la reincorporació de les jugadores.
7: Crec que queda molt per avançar, vull dir, està protegida molt bé, però crec que hi ha una por principal ara mateix a la jugadora i per això doncs, potser la vitrificació d'òvuls segueix sent una opció tan factible, que és la por reincorporar-se. En parles a nivell de físio, però et parlo a nivell de salut mental, que no hi ha res fet a Espanya, et parlo, per suposat, a nivell de preparació física, que crec que és un aspecte clau que tinguem estudis fets amb mostres poblacionals de dones futbolistes que realment ens diguin quins són els protocols que tenen que seguir les futbolistes per tornar.
4: Recorda per Arnau que el conveni col·lectiu de les futbolistes de primera és pioner perquè blinda el contracte després de l'embaràs i contempla altres mesures de conciliació com la paga de la llar d'infants.
1: Ha mort Carla Solà, exconseller d'Universitats amb el primer govern tripartit de Pasqual Maragall per Esquerra Republicana i exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tenia 80 anys i era un referent del valencianisme d'esquerres. Com a conseller, va impulsar el model de centres de recerca de Catalunya, així com el finançament universitari. Entendre el potencial del vídeo per activar relats i generar pensament crític és un dels reptes del MACBA en la seva nova exposició, el gest de filmar vídeos de la nova col·lecció MACBA. La mostra és una oportunitat per descobrir el llegat del grup Vídeo Nou, servei de vídeo comunitari, que va oferir un relat polític alternatiu a l'oficial durant la transició espanyola entre el 1977 i el 83. Montse Soto.
4: Contrainformació Vídeo Nou és una exposició que recull 300 peces d'aquest col·lectiu, agitador social a Catalunya durant la transició. Entre elles hi ha una trentena de vídeos, la meitat noves digitalitzacions, que no es veien des dels anys 70 i que són fruit d'un treball de recuperació de més d'un miler de peces documentals. Clàudia Segura, responsable de la col·lecció MACBA.
8: Portem anys digitalitzant, recuperant documents. Hem digitalitzat 350 vídeos i hem catalogat 1.160 documents.
4: Les jornades llibertàries celebrades al Parc Güell, Performance d'Ocaña i Nazario, el Canet Rock de 1977 o el primer carnaval celebrat a Barcelona des de 1937. Aquests són alguns dels esdeveniments que van cobrir i que trencaven amb la imatge de la transició.
8: En aquell moment, època de transició, els mitjans de comunicació encara tenien heredades les lògiques del franquisme. El que fan ells és donar la càmera a la gent, als moviments veïnals, a les lluites comunitàries, a centres educatius, i el que fan és retratar i donar agència a la ciutadania.
4: Vídeo Nou era un grup divers format per sociòlegs, arquitectes, professors, treballadors culturals. Un dels seus projectes va ser un encàrrec de la Lliga de Catalunya per recórrer tot el país amb un videobús que recollia les inquietuds dels ciutadans, en aquest cas, sobre la creixent contaminació dels rius.
9: Està absolutament contaminat.
4: Un testimoni alternatiu de la transició excepcional que podeu visitar en aquesta exposició al MACBA fins a la tardor.
1: I arriba el temps d'esports. Avui hem de començar, Jorge Agüero, a mirant el que tenim en directe, que és la penúltima etapa de la Volta, ciclista. Bon dia.
10: Què tal, Olga? Molt bona tarda.
4: Esports.
10: Penúltima etapa de la Vuelta, amb tot per decidir, però amb tot bastant de cara per al corredor. Tenim del Movistar Enric Mas. Des de 1:45 de la tarda tenim la penúltima etapa en marxa, 185 quilòmetres entre la Calahorra i Collado del Alguacil, port de categoria especial situat a Sierra Nevada, final en alt i últim cim per coronar després de tres ports de primera categoria i un de tercera, tots a la província de Granada. Ara mateix, 62 quilòmetres recorreguts d'aquesta etapa amb un grup de 14 corredors avançats. Enric Mas es troba amb el pilot, amb la resta de favorits. Recordem que en la general el corredor del Movistar porta el mallot vermell amb un avantatge d'un minut i 37 segons amb l'eslové Primoz Roglic, el seu principal perseguidor, i amb 3 minuts sobre Félix Gall, l'austriac del Decathlon, tercer en la taula de temps. Val a dir que si l'Enric Mas surt vestit de vermell aquesta tarda a Sierra Nevada, tindrà la Vuelta 2026 en la seva butxaca. La primera gran cursa per a ell en el seu palmarès i la primera per al ciclisme espanyol des que Alberto Contador va guanyar el Giro l'any 2015. I per a situar-ho tot, a les acaballes també el partit de la Lliga F entre l'Atlètic Club i l'Espanyol, ara mateix el temps afegit, i acaba d'empatar el conjunt basc, per tant, a l'afegit Atlètic Club 2, Espanyol 2.
1: A Can Barça aquest matí, darrer entrenament abans del partit de demà contra el Llevant i roda de premsa de Hansi Flick.
10: Demà diumenge, 4:45 de la tarda és el partit. Germà Garcia, instal·lacions del Futbol Club Barcelona. Què ha dit el tècnic alemany?
11: Què tal, Jorge? Bona tarda. Doncs el tècnic alemany doncs està molt content, està molt cofoi, satisfet del que veu de l'equip. 5 de 5 dels partits que s'han disputat, 4 de Lliga més el de Champions contra el Feyenoord, 22 gols a favor, només 2 en contra, però malgrat tot encara vol seguir aquest ritme, aquest nivell de tot l'equip. De fet, abans que res, doncs dic que no hi ha cap novetat important. Les úniques baixes que tindrà per al partit de demà el Ciutat de València contra el Llevant són les ja conegudes de Frenkie de Jong i de Rooney Bardaghi, els dos únics lesionats que hi ha a la infermeria en aquests moments, i ha parlat sobretot de la plantilla que té i el que està veient. Ell considera, Hansi Flick, que aquesta plantilla i la situació actual és millor que la de l'any passat. L'escoltem.
12: Yeah, at the end it's like when I see the XG we have in every game, so it's good, but also against us.
11: Sí, quan veig que els partits que s'han jugat i també com es juguen a la contra, jo diria que la situació és millor que la de la passada temporada. Sempre es parla de l'aspecte ofensiu, però són els que marquen el gol. Però per mi també és molt important l'aspecte defensiu. I quan veig que tots els jugadors de la darrera línia estan endollats, també els pivots, Rodri i Bernal, també, evidentment, Pedri i Gavi, doncs això encara em fa estar més satisfet. És el que comentava Hansi Flick avui a la conferència de premsa. L'equip ha entrenat aquest matí, com dèiem. Avui mateix marxen cap a València. Ho faran a partir de 6:45 de la tarda amb vol charter. Abans a les 6 coneixerem la convocatòria, que no tindrà cap misteri, perquè, repeteixo una vegada més, són els que hi han, els disponibles, excepte Frenkie de Jong i Rooney Bardaghi. I en quant a possible 11, és molt probable que torni a haver rotacions, que torni a l'11, per exemple, Christensen, per donar descans a Cubarsí, o en el mig del camp veurem si juga Pedri, Rodri o Gavi, per tal de que puguin anar-se rotant. La resta, amb Gordon a l'esquerra, Lamine Yamal a la dreta, Fermín López tornaria a estar per darrere del davanter centre, que en aquest cas tornarà a ser Rafinha. El partit demà, recordem, a partir d'6:45 de la tarda, per cert que en el Llevant hi ha una baixa important, com és la del seu davanter camerunès i golejador de l'equip, Eta Ejong, que no s'ha pogut recuperar de cara a aquest partit.
10: Doncs gràcies, Germà. Aquesta jornada cinquena de Lliga en primera divisió, a nit es va encetar amb la victòria per 1-0 del Sevilla sobre el València, que serà cué almenys una jornada més. Ara, a les 2 de la tarda, recuperem el partit del Tàper a partir d'aquesta jornada. Olga, jugaran el Racing de Santander i l'Alavés. Es veuran les cares en l'avançada del que serà el partit d'6:45 de la tarda. L'Osasuna espanyol al Sadar, l'equip de Manolo González, que busca la segona victòria del curs després de 3 jornades sense sumar 3 punts. Les baixes habituals de Javi Puado i Quique García a la davantera, també l'Andoni Gorosabel, que encara continua la seva posada a punt. La jornada passada, recordem que el conjunt rojillo va caure derrotat 5-2 a casa de l'Alavés, i que l'entrena, per cert, un vell conegut de l'afició perica, Luis Miguel Ramis. En primera, completaran el dissabte de Tablero Deportivo l'Atlètic Club Elx de 6:45 de la tarda, i el Real Madrid Rayo Vallecano al Bernabéu, que aquest serà, Olga, a les 9 de la nit.
1: I en segona divisió, Jorge, també som a la jornada cinquena. Aquesta tarda és el torn del Girona,
10: que rep el Castelló a Montilivi a 6:45 de la tarda. L'equip de Quique Álvarez vol la tercera victòria consecutiva. Josep Guardiola, Girona, bona tarda.
13: Bona tarda, que seria també la tercera consecutiva davant del líder provisional del campionat. Bona tarda, que seria també la tercera consecutiva davant del líder provisional del campionat de Lliga. Un Castelló que no només és això, sinó que també s'ha convertit en l'equip menys golejat en aquestes primeres jornades del campionat. Un sol gol en contra en les 4 jornades disputades. Del perill que té el Castelló en parla el tècnic del Girona, Quique Álvarez.
14: Té una continuïtat de fa bastant temps, i amb aquest entrenador de l'any passat, i l'any passat va fer una gran temporada, no? I s'ha demostrat, està amb la mateixa base, ha canviat algun jugador o bastants, però té una base important de l'equip que s'ha quedat, una manera de fer que fa que sigui un equip molt complicat de jugar-li, perquè és un equip molt valent, que a nivell de pressió molt pressionant, i que quan té la pilota sap què fer amb ella, no? I a part que no és un equip que especuli, sinó que quan troba avantatges o quan et roba la pilota et corren i van a fer-te mal, no?
13: Els gironins afronten el partit d'avui només amb les baixes conegudes de Justin Porto i d'Unai Hernández. Per la resta, el tècnic tindrà tota la plantilla a disposició per buscar aquest tercer triomf consecutiu, que seria el segon a casa, un partit que començarà a 6:45 de la tarda i que xiularà José Antonio Villalobos.
10: Gràcies, Josep. El Sabadell, recordem que juga demà diumenge a 6:45 de la tarda a Somos contra el Mallorca, i en la Lliga F, jornada tercera aquesta tarda, el Barça rep l'Atlético de Madrid al Johan a 7:00 de la tarda, i a Lezama ha finalitzat ja el partit, Olga, que teníem en directe, finalment amb empat a 2 entre l'Atlètic Club i l'Espanyol.
1: I dues cites imprescindibles més en el dia d'avui. La primera, el Mundial Femení de Bàsquet a Alemanya, Jorge.
10: Sí, perquè són ni més ni menys que unes semifinals contra els Estats Units. L'empresa, val a dir, Olga, és complicadíssima, perquè les estadounidenques porten guanyats 8 Jocs Olímpics consecutius i també 4 Mundials en el Campionat del Món. De fet, no perden des de les semifinals de l'any 2006 contra Rússia. Així que una absoluta bestialitat. Això serà a 8:00 del vespre per Tablero Deportivo i també per Teledeporte. I l'altra cita imprescindible és el nou Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, que es disputa, recordem, aquest cap de setmana a Madrid, al circuit urbà de Madrid. S'estava disputant, de fet, ara la tercera màniga de lliures, però s'ha hagut d'aturar per un accident. A 4:00 de la tarda tindrem la classificació. Aquest cap de setmana també hi ha motociclisme, Gran Premi de San Marino al circuit de Misano. La pole position ha estat per Marco Bezzecchi, seguit de Marc Márquez. A 3:00 de la tarda es disputarà la cursa a l'esprint. Demà, com sempre, la cursa principal, Olga.
1: No hi ha temps per més. Gràcies, Jorge. Bona tarda.
10: Bona tarda.
15: Són 2:00 de la tarda, 1:00 en Canàries.
16: 14 hores fin de setmana. Ràdio Nacional de Espanya. Ana Marta Ersoig.
17: Día 44 de la crisis en Ceuta. Seguimos con esta especie de cuaderno de bitácora en el que intentamos relatar lo que sobre el terreno nuestros compañeros y compañeras ven, comprueban, para después contarnos, siempre con la certeza de que estar en la ciudad permite ver, en primer lugar, el problema humanitario en toda su dimensión. Gonzalo Guancha, estás en Loma Colmenar, cerca de uno de los espacios donde se han levantado carpas. ¿Qué ves desde allí?
18: Buenas tardes. Situación cronificada. 6 semanas después tenemos ante nosotros unas 200, 300 personas inmigrantes que esperan a ser acogidos. Han instalado sombras, colchones y tiendas hechas con mantas para pasar día y noche. Entre ellas nos encontramos a Mohamed, marroquí, 26 años, está mal herido, tiene 14 puntos en la cabeza y magulladuras en todo el cuerpo. Los testimonios que comparten son coincidentes. Nos dicen que fue detenido tras los incidentes nocturnos en la nave del Tarajal por militares españoles que lo trasladaron al bosque y allí lo apalearon. Se repiten incidentes violentos cada noche. Policía Nacional alerta del aumento de la violencia y entre los migrantes, además de la desprotección, crece la desesperación. Muchos llevan días sin recibir comida. Las ONG ya no tienen más medios.
17: Lo humano, con sus vertientes, la migratoria que acabamos de escuchar, la social que afrontan los y las ceutíes, la preocupación, por ejemplo, de los que tienen un comercio, que experimentan cómo las ventas están cayendo. Arancha Campos, presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta, en el Canal 24 Horas.
19: La gente no quiere salir a comprar, hay gente que no quiere salir a la calle. Entonces el consumo cae, desaparecen clientes, se cancelan las reservas y los proyectos y la incertidumbre lo que está haciendo es paralizar toda inversión posible que haya en la ciudad.
17: Como contábamos, sigue el intento del gobierno por encauzar el proceso legal, levantando las lonas para terminar de filiar a los y a las que siguen sin identificar y poder seguir dando pasos. Hay pequeñas señales. Navarra, por ejemplo, ha acogido a las 5 primeras menores no acompañadas. Puede que le siga Cataluña, País Vasco. Y el ofrecimiento del alcalde de Lubrín, en Almería, acoger a unos 20 menores, independientemente del género, nos ha contado, en un centro de su localidad que tiene 1.400 habitantes. Domingo Ramos, en Radio Nacional.
20: Estamos hablando de niños y niñas que están prácticamente en situaciones de abandono en esa ciudad y que yo creo que deberían de sentarse y aceptar esta propuesta del gobierno de España y que las comunidades podrían aceptar, que esto es un granito de arena, ¿no? Pero claro, muchos granitos de arena pues pueden hacer esa montaña que alivie un poco la carga humanitaria, sobre todo de los menores.
17: El alcalde del PSOE de Lubrín llama a las comunidades gobernadas por el Partido Popular a que sigan el mismo camino, entre ellas Andalucía, porque es la Junta quien puede autorizar la acogida de menores en esa localidad almeriense, en Lubrín. Sumar ha anunciado que va a pedir al Defensor del Pueblo que investigue y actúe ante la negativa de las autonomías de los populares a acoger a
0: aparte de los menores migrantes no acompañados que están en Ceuta. PSOE y PP vuelven a cruzarse. El vicesecretario popular, Borja Sémper, ha dicho esta mañana que el gobierno quiere que el problema se cronifique.
21: Está dispuesto a aceptar que se cronifique. Una realidad estructural es a lo que condena a los ceutíes y, por tanto, al conjunto de los españoles, el presidente del gobierno. No hay una respuesta eficaz, no hay un horizonte de solución del problema, sino que el presidente del gobierno y, por lo tanto, las autoridades y el Estado nos dicen que hay que aceptar esto como una realidad estructural.
0: La portavoz socialista en el Congreso, Montse Mínguez, ha dicho esta mañana en Radio 5 que es fácil criticar desde Madrid, aunque en Ceuta asegura la situación no se considera extraordinaria. Dice que desde allí se ve desde otra forma.
22: Y yo entiendo que desde Madrid, desde el asfalto, ¿no?, es muy fácil opinar. Lo difícil es hacerlo cuando uno vive en Ceuta y cuando las situaciones en Ceuta no han sido extraordinarias. Es que Ceuta, por ser ciudad fronteriza, vive en situaciones de estas casi todos los días, todos los veranos. También le pasa a Canarias, pero también le pasa a Italia.
0: Estaba previsto que en septiembre los partidos volverían en clave preelectoral y lo vamos viendo. Desde este mediodía, Irene Montero encabeza el cártel de Podemos que aspirará a la presidencia del gobierno. La exministra y eurodiputada de los Morados va a ser candidata. Y hasta que el espacio de la izquierda decida qué hacer, por ahora Montero podría ser la única mujer aspirante a la Moncloa. Gemma Cifuentes. Irene Montero avanza que Podemos propone primarias conjuntas para elegir un candidato o candidata que lidere toda la izquierda en las próximas elecciones.
23: Sí, Irene Montero quiere liderar la izquierda en las próximas generales y para ello ha anunciado ese proceso de primarias al que se va a presentar y al que invita a presentarse también a personas ajenas a Podemos que quieran competir contra ella.
24: Quiero ser vuestra candidata, pero no lo quiero ser de cualquier manera. Quiero ser vuestra candidata con unas primarias abiertas a todo el mundo.
23: Anuncio que ha desatado la emoción de los asistentes al grito de si se puede. Podemos coge así impulso en pleno ambiente preelectoral y se adelanta a Sumar sin todavía marca ni candidato para concurrir a las generales. La número dos de Podemos aspira a liderar ese espacio de izquierdas y aunque asegura no será tarea fácil, se muestra convencida de que merece la pena intentarlo. Propone como ejes principales la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Reclama atajar de raíz la crisis de la vivienda con soluciones como topes de precios al alquiler y prohibir la especulación. Exige también que los salarios se actualicen acorde al IPC, al coste de los alimentos o la energía. Queda ahora por ver si algún partido u organización de la izquierda recoge el guante y qué plazos y formatos se fijan para esas primarias abiertas que plantea Irene Montero.
0: Claro, Montero da el paso, pero sin saber qué hará Sumar, Comuns, Izquierda Unida o Más Madrid. A día de hoy siguen sin líder, sin marca y sin un proyecto común definido, aún sabiendo que la dispersión en las papeletas puede acabar penalizándoles en unas elecciones generales. María Forner.
25: Sí, por eso desde Movimiento Sumar claman hoy por la unidad de la izquierda, aunque eso sí, reivindican también el peso que Sumar ha tenido en los logros, dicen, del gobierno de coalición progresista. Verónica Barbero es co-coordinadora de Movimiento Sumar.
26: Nuestra mayor fortaleza frente a la derecha consiste en poder enseñar lo que hacemos nosotras, lo que llevamos haciendo 8 años de gobierno y también consiste en hacer todo esto juntas.
25: Un mensaje que se ha producido en la primera reunión presencial del grupo coordinador desde que Yolanda Díaz anunciara que no repetiría como cabeza de lista de la formación.
0: Y esta mañana las asociaciones Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han emitido un comunicado conjunto en el que muestran su honda preocupación, dicen, por la decisión del Tribunal Supremo sobre la suspensión cautelar de la aplicación de la llamada Ley de Nietos, del derecho a votar de las personas que han obtenido la nacionalidad española según esa disposición que incluye la Ley de Memoria Democrática. Elena Riera.
27: Estas asociaciones de jueces y fiscales consideran que la decisión del Supremo, que no se podrá votar salvo que se acredite la descendencia de exiliados por motivos políticos, es una medida desproporcionada que afecta a un derecho fundamental. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en redes sociales, ha pedido respetuosamente al Tribunal Supremo que resuelva sobre los recursos antes de las elecciones de 2027.
0: Y cientos de personas se han manifestado esta mañana en la empresa de Airbus en Getafe, Madrid, convocados por los sindicatos UGT, CGT y Útil, siguen exigiendo mejoras laborales y sociales tras una reciente consulta en la que más de la mitad de la plantilla votó a favor de continuar con la huelga indefinida. En esa protesta ha estado Rosana Cuervo. Adelante.
28: Hola, Ana Marta, pues sí, ahora mismo estamos a unos 5 minutos más o menos del destino final de la marcha, que es el Ministerio de Industria. Aquí centenares de trabajadores se quejan porque el preacuerdo acordado sobre sus condiciones laborales hace unos días sigue sin cumplir sus demandas.
0: Y del exterior, Arabia Saudí ha suspendido uno de sus principales oleoductos, una alternativa que funcionaba para paliar el daño por el cierre del estrecho de Hormuz debido a la guerra de Irán. Y esto, Javier Jiménez, va a traer consecuencias.
2: Sí, ha ocurrido tras los ataques que han llevado a cabo grupos armados desde el vecino Irak. Este país asegura no haber participado en las acciones y ha cerrado dos de sus fronteras terrestres que comparte con Irán. Precisamente desde Teherán han celebrado otro hecho ocurrido al mismo tiempo, la toma por parte de los hutíes de Yemen de territorios en el estrecho de Bab el Mandeb, algo que la Guardia Revolucionaria persa ha calificado de victoria. Por su parte, el estadounidense Donald Trump acusa directamente a Teherán de los ataques al oleoducto y asegura que la guerra puede acabar tras las elecciones de medio mandato.
0: Pues en su visita a Irlanda, Donald Trump acaba de pisar un charco sensible. Guillaume Bontús, corresponsal.
3: Buenas tardes. Trump aboga por la reunificación de las dos Irlandas. Me encantaría verlo. Sería un gran logro, algo fantástico, aseguró el presidente estadounidense en Dublín. Acabará pasando, vaticina además Trump, reconociendo, eso sí, que el Reino Unido tendrá algo que decir. Londres acaba de reaccionar. Downing Street explica que el gobierno respetará los acuerdos de Viernes Santo que pusieron fin al conflicto en Irlanda del Norte en 1998, contemplan una consulta sobre reunificación en caso de consenso claro en el país. Eso no es de actualidad, dijo hace unas semanas el primer ministro británico Andy Burnham. Al menos no lo era hasta estos comentarios inesperados de Donald Trump.
0: Y una semana después del triunfo de la extrema derecha en Sajonia-Anhalt, en Alemania, nuevas protestas en las calles del país por la democracia y también por otros valores. Beatriz Domínguez, corresponsal en Berlín, adelante.
4: Aquí en Berlín convoca una alianza de casi 100 organizaciones, iniciativas sociales y sindicatos, una movilización en forma de estrella que ha arrancado este mediodía desde diferentes puntos de la ciudad. Yo estoy en la céntrica Potsdamer Platz, en un ambiente muy familiar, desde niños a abuelos, para confluir estas 7 manifestaciones frente al Ayuntamiento de Berlín en torno a las 4 de la tarde. Bajo el lema, es hora de un cambio, una semana después de esa victoria histórica de AfD en Sajonia-Anhalt y a una semana de las elecciones estatales aquí en Berlín. Las movilizaciones reivindican todos los compromisos sociales, desde la protección del clima hasta la defensa de la democracia, el antirracismo o el feminismo, a favor de una ciudad abierta y solidaria.
0: Recibió una de las ovaciones más largas de la Mostra de Venecia, Naza, el documental sobre los bombardeos y el exterminio en Gaza firmado por los israelíes Yuval Abraham y Rachel Storr. Es una de las favoritas a llevarse el León de Oro cuando conozcamos el palmarés esta tarde.
5: One day we were at her place, in her apartment. There was
0: La voz inconfundible de Javier Bardem en coproducción española Bunker, muy aplaudida también, dirigida por Florian Zeller con Penélope Cruz y Javier Bardem también a la espera del reparto de premios en la Mostra. El verano no se ha marchado. Es más, vuelve con fuerza EMED. Javier Andrés.
6: Buenas tardes. Fin de semana de tiempo estable en general con ascenso térmico. Hoy las temperaturas suben en Canarias, Galicia, Cantábrico, Alto Ebro y buena parte de Andalucía y Extremadura. Se superarán los 35 grados en depresiones de la vertiente atlántica sur, sin descartarlos localmente en el Miño. Mañana las temperaturas continuarán subiendo, especialmente en la mitad norte. Seguirán subiendo en el principio de la próxima semana. Hoy continúa el tiempo estable, aunque puede aparecer alguna llovizna en el estrecho Melilla y en regiones del este peninsular y algún chubasco aislado en puntos del litoral catalán. En Canarias entra hoy calima en altura y tendremos alisio con algunas rachas muy fuertes, amainando mañana. Mañana también puede aparecer alguna llovizna en el área del estrecho y Melilla. Hoy se intensifica el viento de levante en el extremo sur con rachas muy fuertes en el estrecho, afectando también a otras zonas de Cádiz y continuando mañana. Es una información de AM.
0: Y por último, sábado de preparativos y de entrenamientos libres por la tarde, clasificación para la carrera de mañana. La Fórmula 1 vuelve a España y Madrid alterada por este evento deportivo y espectáculo. Juanma Pérez Noya.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Kim Antonelli domina con puño de hierro la sesión de los libres. Ha vuelto a imponerse con el récord del circuito 1:32.757. Ha sido el de Mercedes el líder en los tres entrenamientos líder. No, de los tres entrenamientos libres no le alcanza ni Leclerc, ni Piastri, ni Norris. En cuanto a los españoles, a partir de las 4 comienzan los entrenamientos oficiales. Tiene muy difícil tanto Alonso como Carlos Sainz meterse en la Q2. 17º acabado en esta sesión Alonso, 18º Carlos Sainz, en una jornada accidentada después de que tanto Hamilton como Birman se fuesen contra el muro.
0: 2:13 de la tarde, 1:13 en Canarias, 14 horas, fin de semana. Seguimos por Radio 5, Tablero Deportivo, a través de Radio Nacional.
16: Radio Nacional de España.
1: La radio por delante.
8: Que tu hija esté callada y responda con monosílabos son cosas de chavales.
9: ¿Con quién hablas?
8: Que lo haga en un grupo de amigos en el que acosan a otro, duele. Y si duele, no son cosas de chavales. Habla con tu hija. Puede ser víctima, acosadora o testigo de violencia digital. Entra en FAD.es y descarga tu kit Desconecta la Ciberviolencia. FAD Juventud.
1: Tablero Deportivo. Radio Nacional de España. Miguel Ángel Méndez. Miguel Ángel Méndez.